Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.
1: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

bombas, bombas, bombas, bombas.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
2: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Radio Pego.
3: Radio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Radio Pego, obrint-se a tu.

Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego
1: 107.8 en FM.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: 107.8 Radio Pego.
2: Radio Pego, 107.8 de la FM.

0: Ràdio Pego. Estem amb tu.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dijous 25 de juny. Et portem la festa en casa, a la botiga, al cotxe, al gimnàs, allà on estigues. Encetem les festes de Moros i Cristians de Pego amb un programa especial en directe des de la plaça de l'Ajuntament. Des de les 10 del matí, amb l'acompanyament dels companys de Moment de Festa, parlem amb ells i les protagonistes d'estos dies, d'entrades, d'embaixada, de cercàviles, de dianes i molt més, als carrers de Pego i a les seves càviles. T'esperem!
3: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Divendres 26 de juny, a les 19 hores, l'entradeta i l'ambaixada històrica. Des de la plaça del Mercat arranca el bàndol moro seguit del bàndol cristià. A la rereguarda eixirà la filà ambaixadora 2026, filà templàries. Tancarà l'entradeta la filà capitana 2026, filà feixucs. Desfilaran per la plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Cendra i Sant Agustí fins a arribar al Pla de la Font. Allí tindrà lloc l'ambaixada històrica a càrrec i amb la participació especial de l'ambaixadora cristiana 2026 i el capità Moro 2026 amb les seues corresponents filades en batalló i representant la presa del castell. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.
2: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
2: Divendres 26 de juny a les 7 del matí, la Diana. L'arrencada de la Diana a la plaça del Mercat amb la participació de la Gamba Musa, feixucs, avençaïnes i beduïnes. Es desplaçaran per el carrer Poeta Lorente, Ramón y Cajal, Mayorazgo Cendra, fins a la plaça de l'Ajuntament, on té lloc la segona arrencada de la Diana a les 8 del matí. En acabar, desfilaran pel carrer Sant Domènec, Portal de Sales, Sant Agustí i Pla de la Font fins a arribar al castell, instal·lat a l'inici del Passeig Cervantes. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.
3: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dijous 25 de juny, recepció i dia de la Filà Capitana. A les 12, cercavila informal pel Centre Històric per anunciar l'obertura oficial de les càbiles. Esta acabarà l'itinerari en la seu de la Filà Feixux, Capitania 2026, per retre els homenatge. A les 19 hores, la vespre de la festa. Entrada de bandes al Pla de la Font. Interpretació del pasdoble Vila de Pego, del mestre Albero, sota la direcció de Miquel Nadal Bonet. A les 19:45 hores, les voltetes de la vespre. A ritme de pasdoble fester, les filaes realitzaran les voltetes pels carrers Llevador, Sant Agustí i Pla de la Font. Mitjanit, ball de la Filà Capitana. A l'Avinguda de Fontilles té lloc la revetlla musical a càrrec de la Filà Feixux amb l'orquestra La Pato. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dissabte 27 de juny, a les 8 de la vesprada, l'entrada gran. Itinerari, carrer Sant Rafael, plaça del Mercat, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, plaça Mayorazgo Sandra, Sant Agustí, pla de la Font, passeig Cervantes, part dreta, fins l'altura del carrer Àustria Sant Marc. L'ordre d'entrada serà bàndol cristià, timbals i clarins, algarades, conqueridores, albardins, almogàvers, inquisidors i templàries. Embaixadora cristiana 2026. Bàndol moro, filà capitana 2026, filà fixucs, seguida dels aladrac, avençaïnes, algarrapets, beduïnes, coscoix i alagamba musa. A la una de la nit, Vall de Moros. Al Poliesportiu Municipal Cervantes tindrà lloc la redella popular amenitzada per l'orquestra La Tribu i una macrodisco mòbil. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Diumenge 28 de juny. A les 13 hores, la Pallorfà. Des de les 11:30 del matí, cercaviles informals de totes les filades pels carrers del poble fins a arribar al passeig Cervantes cap a les 13 hores, on les bandes de música amenitzaran la Pallorfà popular a càrrec de la Federació de Festes de Moros i Cristians de Pego. A les 20 hores, l'entrada jove. Des de la plaça del Mercat arranca l'entrada jove amb el següent ordre. Seguici històric amb els gegants de la vila, amb la col·laboració especial de l'Escola de Música. Bàndol cristià, algarades, conqueridores, almogàvers, albardins, inquisidors i templàries. Filà ambaixadora cristiana 2026. Bàndol moro, feixucs, filà capitana mora 2026. Alasdrac, avençaïnes, algarrapets, beduïnes, coscolls i alagamba musa. Itinerari, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, plaça Mayorazgo Sendra, Sant Agustí, pla de la Font, passeig Cervantes per la part dreta fins a l'alçada d'Ausias Marc. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.
0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: Ràdio Pego també està al Facebook. Busca'ns.

0: Escoltes Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego. 107.8 de la FM.
2: Ràdio Pego.
3: 107.8 FM.

Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dijous 25 de juny. Et portem la festa en casa, a la botiga, al cotxe, al gimnàs, allà on estigues. Encetem les festes de Moros i Cristians de Pego amb un programa especial en directe des de la plaça de l'Ajuntament. Des de les 10 del matí, amb l'acompanyament dels companys, de moment de festa, parlem amb ells i les protagonistes d'estos dies, d'entrades, d'embaixada, de cercàbiles, de dianes i molt més, als carrers de Pego i a les seves càbiles. T'esperem!

Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dijous 25 de juny. Et portem la festa en casa, a la botiga, al cotxe, al gimnàs, allà on estigues. Encetem les festes de Moros i Cristians de Pego amb un programa especial en directe des de la plaça de l'Ajuntament. Des de les 10 del matí, amb l'acompanyament dels companys, de moment de festa, parlem amb ells i les protagonistes d'estos dies, d'entrades, d'ambaixada, de cercàviles, de dianes i molt més, als carrers de Pego i a les seves càviles. T'esperem!

0: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dijous 25 de juny. Et portem la festa en casa, a la botiga, al cotxe, al gimnàs, allà on estigues. Encetem les festes de Moros i Cristians de Pego amb un programa especial en directe des de la plaça de l'Ajuntament. Des de les 10 del matí, amb l'acompanyament dels companys, de moment de festa, parlem amb ells i les protagonistes d'estos dies, d'entrades, d'embaixada, de cercàviles, de dianes i molt més, als carrers de Pego i a les seves càviles. T'esperem.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
3: Estàs escoltant Ràdio Pego.
4: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.

Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dijous 25 de juny, recepció i dia de la Filà Capitana. A les 12, cercavila informal pel Centre Històric per anunciar l'obertura oficial de les càbiles. Esta acabarà l'itinerari en la seu de la Filà Feixucs, Capitania 2026, per retre els homenatge. A les 19 hores, la vespre de la festa. Entrada de bandes al Pla de la Font. Interpretació del pasdoble Vila de Pego, del mestre Albero, sota la direcció de Miquel Nadal Bonet. A les 19:45 hores, les voltetes de la vespre. A ritme de pasdoble fester, les filaes realitzaran les voltetes pels carrers Llevador, Sant Agustí i Pla de la Font. Mitjanit, ball de la Filà Capitana. A l'Avinguda de Fontilles té lloc la revetlla musical a càrrec de la Filà Feixucs amb l'orquestra La Pato. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.

Festes de Moros i Cristians de Pego 2026, diumenge 28 de juny. A les 13 hores, la Pallorfà. Des de les 11:30 del matí, cercaviles informals de totes les filades pels carrers del poble fins a arribar al passeig Cervantes cap a les 13 hores, on les bandes de música amenitzaran la Pallorfà popular a càrrec de la Federació de Festes de Moros i Cristians de Pego. A les 20 hores, l'entrada jove. Des de la plaça del Mercat arranca l'entrada jove amb el següent ordre. Seguici històric amb els gegants de la vila, amb la col·laboració especial de l'Escola de Música. Bàndol Cristià, Algarades, Conqueridores, Almogàvers, Albardins, Inquisidors i Templàries. Filà Ambaixadora Cristiana 2026. Bàndol Moro, Feixucs, Filà Capitana Mora 2026. Alasdrac, Avençaïnes, Algarrapets, Beduïnes, Coscolls i a la Gamba Musa. Itinerari, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, plaça Mayorazgo Sendra, Sant Agustí, Pla de la Font, passeig Cervantes, per la part dreta, fins a l'alçada d'Ausiàs Marc. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.

107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

0: informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

She dances on my tongue. I know it's just a hunch.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
1: Radio Pego, @Radio Pego, està també a Facebook i Twitter.

Molt bon dia a tots i a totes. Des de la plaça de l'Ajuntament de Pego, de segur que de fons sentiu soroll, guirigall, i és que hi ha així diverses filades que estan esmorzant, perquè les festes de Pego entren en una nova fase, la del domini dels moros i cristians. Quatre dies on les càbiles, les entrades, les filades són les ames del poble. Moros, mores, cristians i cristianes inunden els carrers, encara no, però queda no res per a que això siga aixina, i podem dir que ells i elles inunden la vida de Pego estos dies. La seva presència és cada vegada més nombrosa i per això des de Ràdio Pego doncs no hem pogut més que tornar a posar la mirada en ells i elles. Enguany, les festes de moros i cristians es fan en un context, hem de recordar-ho, de celebració, d'aixe 750 aniversari de la mort del visir Alasdrach i de Jaume I, perquè els dos van morir el mateix any, tot i que en mesos diferents. Una el 23 d'abril, si no tinc mal entès, i l'altre a mitjans de juliol. Els dos personatges, que en certa manera són la base d'aquestes festes, hem de dir que tenen eixa coincidència i eixa paral·lelisme, i de fet les festes de moros i cristians que se celebren al Coll commemoren la victòria obtinguda el

0: 1276 per les tropes cristianes sobre Al-Azraq i va ser a l'entorn de la ciutat, a la batalla del barranc de la batalla, efectivament, que per això es diu així. Per això, enguany hi ha dos articles publicats al llibre de festes sobre Al-Azraq, qui va deixar un rellevant empremta al nostre territori. Però abans de parlar de tot això, i si ens dona temps, perquè no ho sabem, tenim doncs, molta tela que tallar, que diuen, tenim amb nosaltres l'equip de Moment de Festa. Ells són els que més en saben de la Festa de Moros i Cristians perquè la viuen des de dins i això, doncs, vulguis que no, dona molts avantatges. Són Marc Antoni Serra. Bon dia. Ui, ara em sent jo, que ara no, fins ara no em sentia i ara em senten els cascos i aleshores parla... No sé què. Tenim també Àlex Cabrera.
1: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia. Edu Cabrera.
2: Hola, bon dia a tots.
0: I Ferran Moya.
3: Bones festes.
0: Ui, ja, estem ajustant els micros. Sentireu ací i allà, ara, perfecte.
3: Coses del directe, no?
0: Clar, fem
3: coses del directe des de la plaça de l'Ajuntament, que encara és més...
2: Ara tallarem el carrer, que no passa ningú per darrere.
0: Bueno, no, això no se sent. És perquè quan comencem, com no hem fet prova de micros, ho diem tot, perquè ho sàpiga, doncs, vulguis que no, estem ajustant la nostra veu als micros. I és veritat que jo que porto cascos, perquè ells no em porten, però se sent molt de guirigany per darrere, així que anem a intentar que la nostra veu estiga per damunt de tot aquest soroll de gots, de coberts que toquen. Bueno, segona temporada de Moments de Festa, balanç, a hores d'ara que ja heu tancat.
2: A veure, jo és que sóc una miqueta pessimista. Enguany, sí. Enguany mos han quedat curts de programes, les circumstàncies eren les que eren. Tenim a dues persones vivint a Barcelona, bueno, Barcelona i voltants. I al final, per temes de faena, horaris, pues, en comptes de fer un programa al mes, hem fet uno cada dos mesos, aproximadament. Balanç respecte a l'any passat, per eixa part, negatiu, perquè no hem pogut fer tots els que haguem volgut fer, però també t'ha de dir una cosa, que estic content de com evoluciona el projecte i personalment de com em ve camí cara a la ràdio i cara a la festa, perquè si la festa antes la vivia 365 dies, ara
0: pràcticament ja tot l'any.
2: Ara és que és a totes hores del dia. I si faig balanç del primer programa que vaig fer avui, és brutal. El primer programa estava... em suava tot, la veu tremolosa. Era com si estiguérem fent-me patir i què va. Però bé, content d'estar ací, avui és el meu debut.
0: Perquè sí, l'any passat no estaves.
2: Correcte, estava treballant. I bueno, bé, content i a veure com va això.
0: Segur que va bé. Algun balanç més?
1: Jo sí, com és el segon programa en el que estic en directe, perquè vam fer un en diferit i cadascú des de sa casa, però sí.
0: És que les noves tecnologies permeten això. No és el millor,
1: si no seria el segon programa que he fet enguany, així que mira, jo sóc el que menys experimentat en aquest sentit. Però bé, content perquè ells ho han dominat massa i no em necessiten per a res, però...
0: Bueno, però la teua aportació sempre és sí, enriquidora, sí. I això també s'ha de posar en valor.
1: Sí, però bé, ha estat molt bé. Hem fet el que hem pogut enguany, perquè és això. Som
0: les
1: gent que estem fora i no sempre és fàcil. Però bé, que ara l'any que ve, a veure si tot és més fàcil i ens aconseguim adaptar d'una millor manera.
0: Segur que sí. Segur que ho aconseguiu. Ferran.
3: Sí, sí. No, anava a dir, de com volíem fer un programa setmanal, després uno mensual, i un any que ha sigut, i dic, ja no sé què dir-li Vicent, que este mes tampoc estarem, però bueno, és el que hi ha. Every, tinc que dir també que els pocs que en fequen són cinc, no?
4: Cinc.
3: Els cinc són bons, i això sí que vull dir-ho, perquè així com no han complit en el calendari, el poc que fem, jo crec que ho fem bé i intentem cuidar bastant el programa en temàtiques que es parlen moltíssim al voltant de la festa, ja sigui de la música, també debats socials que afecten a la festa. No volem quedar-nos sols en la part no? de la festa. Uh-huh. I res, no afegiria res més jo.
0: Bueno, hem de dir que abans de que parle Marc Antoni, que és veritat que la ràdio local el que permet és això, no? Que adaptar-nos en certa manera al que podeu fer els col·laboradors, perquè hem de recordar que són programes altruistes,
3: sí.
0: I això també es valora moltíssim, no? Des de la ràdio local. Aleshores, pues, si es poden dos, pues dos, però si en som més, millor, no? Per, sobretot per l'audiència i per la fidelitat, no? De dir, ostres, ens toca moment de festa.
1: Sé que cada mes tinc un programa.
0: Uh-huh. Però bueno, és veritat que les circumstàncies...
4: No, i manen. Ho hem notat també, perquè la gent, com que la segona temporada ja teníem més afició, teníem més públic, i ens comentaven, xe, feu més programes, vos trobem a faltar, i això ens motiva a seguir en el que estem fent i a portar el nostre granet d'arena a la festa de Pego.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Efectivament.
2: Sí que és veritat, perquè
0: sí. Volia
2: dir això, que mos sabia mal que mos digueren que què pocs programes estem fent i que tenien gana d'escoltar-mos, però també era enriquidor el fet de que, jolín, estan dient-me que vaja, que parle, que tenen ganes de sentir-me, i al final són els exemples que el posa la gent. Jo és que vos escolto quan vaig al gimnàs tal dia, o jo com pujo a València totes les setmanes em guardo un viatget i sé que el podcast que dura una hora és el viatge sencer.
0: Sí,
2: la gent té aquests espais que t'associa a tinc que escoltar-te, i està guai això.
0: Perquè és veritat que les noves tecnologies també ens permeten això, no? Que actualment no cal escoltar el programa en directe, que està molt bé, si es pot fer, però que en un moment donat es pot descarregar i sentir-lo en qualsevol moment, no? I això també permet que arriba molta més gent, no? Que la que podria arribar si estiguera només en directe.
4: Sí. El format pensem que és el millor, si fer-ho d'aquesta manera que la gent el pot escoltar quan siga, ens dona molt, molt de joc a nosaltres per poder treballar també, i està molt bé.
2: Mm-hmm. Sí, ens agrada molt el que és el directe,
4: sí.
2: Però el guai de que quede
4: costar, no?
2: Gravat és
4: al
2: això.
4: Al principi ens posarem nerviosos, sí. Però ara ja...
2: Al principi teníem por de fer el directe.
4: Adrenalina
1: ara directe. Se'ns queda curt. Jo sempre ho dic, en fem pocs, però se'ns queda curt.
4: Sí, sí.
3: Ja, quan portes a convidats i convidats sempre...
0: Una hora queda curt.
3: Clar, estàs allí... La part això que dic que més la batuta és que a la música, doncs dius, hòstia, ja no la faig perquè l'entrevista se mos allarga, o el poses a parlar de preguntes que no tenies apuntades. I,
2: sí.
0: És el que passa, és el que passa. Però, doncs això, anirem adaptant el programa. Igual s'han de fer 2 hores una volta cada 2 mesos, no sé, vull dir...
4: Intentarà.
0: Això també podria ser.
3: Sí, jo si però escoltaria algú.
4: Que pesat.
0: Bueno, però es pot fer dinàmic també, vull dir, 2 hores que siguen, no sé, intentar fer-les, o que es puguen partir en un moment donat,
3: sí.
0: Saps?
3: Sí, sí, ho bueno. Posen més música encara. O...
0: Bueno, jo ho deixaré i vosaltres aneu pensant.
1: Sí, al final farem el que ens deixi Vicent i s'acabarà. Sí.
2: Ho llançarem.
0: Vicent, ahir és... Perquè hem de dir que quan està referint-se a Vicent és Vicent Morera, el nostre tècnic, i tenim així amb nosaltres els controls tècnics, els tres, a les tres. Perquè està Vicent Morera, Mapi Domènech i Carolina Ferrer. Que els donem les gràcies perquè si no tot això
2: sense
0: no s'escoltaria
3: sí,
0: com
3: sí.
0: Toca.
3: Jo tenia notat i és veritat que volia també agrair a Radio Pego i sobretot a les persones més que a Radio Pego, i que també que contar-ho amb nosaltres, i que nosaltres l'hem passat molt, vam passar bomba, així que nosaltres comença la festa
0: i
3: que és increïble estar així, però nosaltres és brutal, així que gràcies de nou.
2: La veritat és que
0: hem
2: descobert una faceta que no sabia que ens agradava. Sí que sabíem que ens agradava ajuntar-nos i parlar, però davant dels micros...
0: Ja, és com l'altra fase.
2: Sí. És un passet més.
0: Exacte. Anem a posar un poquet de música i anem a començar amb els primers convidats i convidades.

0: Continuem en este programa especial en directe des de la plaça de l'Ajuntament i en esta primera part, després de entrar en matèria en Moment de Festa, amb els membres de Moment de Festa, tenim un nom molt encertat, per cert. Doncs tenim amb nosaltres també a l'alcalde, Enrique Molla.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. I a Paula Orihuel, regidora de Festes.
2: Hola, bon dia.
0: Hem de dir que, bueno, tot el món ho sap, però clar, tenim a l'alcalde i tenim a la regidora i també són, en este cas, cristians. Com es viu la festa des de dins i des de les institucions? Com separeu les dues coses? Si és que podeu aconseguir separar-ho, clar.
1: Però mira, ara este matí hem tingut una reunió i hem marcat el que és l'agenda i la tenim tots els dijousos. Jo, clar, pues, el concert de la clandestina, el concert de la banda de música, ahir sí que vaig, no sé, avui jo era, jo ahir no vaig, jo no estic, estic desaparegut, si em toqueu, no, busqueu-me la càbila. O sigui, jo avui, quan acabi aquesta entrevista, m'aniré a esmorzar a la càbila, perquè encara no he tingut temps, i ja desapareix que està el dilluns. I com jo supon que tots els que som moros cristians ens posen els nostres dies de família, tots els que tenen la possibilitat de poder fer-ho, perquè cal dir que molta gent treballa fora i no tenen la possibilitat de poder agarrar-se els dies de festa o no tenen les facilitats que puc tindre jo, per exemple, no? Però la majoria de gent avui a migdia acaba de treballar i no torna a treballar fins al dilluns i per això podem compaginar les festes i podem viure-les realment, perquè la festa es viu des de dins. Des de fora es pot veure conforme vulguis, però des de dins la festa és completament diferent, o sigui, és quan, com la vius, esmorzar, la xarraeta, el que ve ressacós, el que encara no ha esmorzat, el que té fam, el que sempre arriba tard, el que porta la roba de 4 o 5 dies i diu este l'han tirat al carrer o no el deixen entrar, això és viure-ho des de dins, i des de fora es veu el boato, es veuen les desfilades, es veu la banda de música, es veu la música, però des de dins és quan es viu realment el dia a dia, no?
0: Efectivament. Jo no puc contar el mateix que tu, perquè com no ho vist des de dins, que jo ho vist des de fora, no? Igual que ells, pues, òbviament, és diferent. Paula, tu sí que has d'estar.
2: Sí, la veritat que jo trobo que un poc la base per poder compaginar-ho tot és intentar deixar-ho el més tancat i el més tancat possible i intentar coordinar-ho. Antes en temps, durant aquests dies, tindre que estar soles, trobem crides d'urgència o de problemes d'última hora, que sempre n'hi ha, però tota la feina que es pot fer antes, intentar deixar-la preparada per poder disfrutar les festes, tant conforme dia, tant dins com fora de lo que és la festa.
0: Enguany tenim aquí darrere de nosaltres uns cups amb fotografies sobre la festa i en certa manera amb frases que entenc que són els títols de les fotografies. Explica'ns un poc com naix la iniciativa, de qui són aquestes fotos i durant quant de temps les podrem doncs, contemplar.
2: L'any passat, durant festes de Pego, vam tindre la sort que van vindre un grup de fotògrafes polaques i van estar fotografiant tots els actes, inclús també van anar a algunes càbiles a fer fotos mentre vestien i un poc firmar el que era la festa tant dins com fora. Una volta que ja van fer les fotos, aquests fotògrafes van fer l'exposició allí, en Varsovia, i després ens van plantejar que era un bon lloc poder plantejar-les així en casa, que era d'on les havien fet. Entonces vam intentar organitzar l'exposició perquè estigués a peu de carrer i que tots festers i vins pogueren veure-la amb facilitat. I la tindrem fins que acaben les festes, una vegada passe l'exiamo i potser millor les deixem algun dia més, fins que el poble es quedi a mig desert, que se'n vagin a estiuar, i ara ja les guardarem.
0: Això ja queda poc. Això, ara...
1: Lo curiós del cas és que era una visió de la festa d'una persona que no tenia ni idea de lo que era la festa, o sigui, és una visió totalment espontània, de fora, d'una persona que no havia viscut mai uns moros cristians, d'unes persones, i que al final vam fer una exposició en Polònia i ens vam convidar, però pues anar a inaugurar una exposició, a lo millor a la Casa de Cultura o a la Biblioteca, pues és fàcil, però anar-te'n a Varsovia a inaugurar una exposició. I va néixer la idea de que si nosaltres no podíem anar allí, sí portar-la així. I la veritat és que jo trobo que estan interessants, són fotografies diferents de fotògrafos professionals, i crec que al final pues, també és una manera de visualitzar la nostra festa. No?
0: Sí, perquè és veritat que quan algú no està ací i no coneix la festa és molt cridaner, no? Sobretot els vestits, els dies forts de festa, no? Els maquillatges d'algunes filades i totes aquestes coses que ja s'han plantejat en moments de festa, perquè ara després ho parlarem quan vinguin els albardins, però sí, no? És una festa que sorprèn a aquelles persones que normalment no l'han vista mai. No?
3: A mi em costa molt explicar-ho, allà a la meva feina o això, clar, jo avui hauria d'estar treballant i jo per justificar que no estic treballant no sabia com explicar que jo hi demoro. Primer per començar, jo hi demoro. Vale, això què és? I a partir d'ahir...
0: Clar, has d'anar introduint a la gent.
3: Poc a poc.
0: Ves fent fotos, algun vídeo, tu mostra...
3: Sí, jo al final la vaig dir, mira, m'heu de deixar, ja està, no sí, parlem més.
1: Però els moments aixòs de Càbila no es poden explicar, o sigui, com podeu assentar-se a una taula a parlar de no res i tirar-vos 5 hores sense alçar-vos de la queira? Sense parlar de res, perquè en canvi a la Sant Demà dius, però ahir de què parlem? Però no sé, però ens vam riure, em fan mal les barres, però de què vau parlar? Doncs pues no me'n recorde.
0: De tot i de res. Que
1: clar, sí, és que no... I aquestes discussions ni de futbol, no es parla ni de futbol, ni de política, ni de res, de res, i dius, i 5 hores, 6 hores, 7 hores allí sentats, i si tens la sort de que algú trau la guitarra i t'encanten dos, pues ja no són 5 o 6 hores, a mi ja hi ha empalmes un dia a l'altre, i dius, estos sempre estan així, i...
0: Bueno, però això,
1: això és difícil d'explicar, això és difícil d'explicar.
0: Que, pues això... gent que ve d'un lloc, d'un altre, que no tenen per què compartir ideologies i per tant es tracta de temes de, pues, del dia a dia, suposo, i de la festa. Perquè al final també és això, no? És crear comunitat i molts de vosaltres expliqueu que som com una família més, no? Una, no sé si segona o tercera família, i són 4 dies intensos estos, però és veritat que al llarg de l'any que deu i que cada vegada que està més a prop el mes de juny, pues, tot s'intensifica. S'intensifica, eh? O sigui que... I a més assageu i tot.
3: Sí.
0: Bueno, no sé si tots, però n'hi ha una part que assaja per eixir.
4: Sí, per als actes així més oficials, sí, sí. I anava a dir, perdoneu, No, que trobo que sí que fem bona feina de com mos...
0: Relacionem?
4: No, com la imatge que tenen de fora de nosaltres. Mm-hmm. O sigui, perquè a Catalunya també em costava molt, ja són 6 anys allí, però em costava molt explicar que eren els mos cristians, però ja saben que Ferran viu molt algo de les festes i saben que ho vius de veritat, vull dir, que és passió, vull dir, no és allò de dir, no, és que... Sí, una festa major així que passa i s'ha acabat, no? Entonces vull dir que crec que la gent que viu el món cristià que fem bona feina de com intenten transmetre la festa de cara a l'exterior.
5: A mi m'agrada molt també comentar lo sí. de que la festa té un sentit, té un fonament històric, és molt cultural. A part, així tenim la sort de que som terra de músics i és una festa que té una banda sonora pròpia. Que això moltes no poden dir-ho. Sí que poden dir-ho, perquè totes les festes tenen les seues cançons populars, però és que així estem parlant d'una banda sonora de que és un catàleg que tires a començar-lo i no te l'acabes mai. Cada any n'hi ha 10, 20, 30 produccions noves. Uh-huh. Més qualitat o menys. Això ja, bé, pa gustos colors, ah, no?,
0: sí,
5: que es diu.
0: Segur.
5: Però és algo que m'agrada molt incidir també, que és un... que és algo que va més enllà de l'ajuntar-se i que això... és lo fonamental perquè és lo que crea aquest grup social, no? Mm-hmm. Com allí a Catalunya puguen tindre ateneus populars, que a mi m'agrada dir que les filades són com un poc els ateneus d'allí, són els llocs de reunió.
1: Els xocos en el País Basc...
4: Sí, centres cívics, vull dir, és que no és...
1: Al final són llocs de reunió on un grup de gent en una implicació o en un bé comú desitgen compartir moltes coses. Entonces, a mi les prioritats que puguen tindre els albertins no la metge que els almogàvers, i són dos comparses cristianes, o la gamba en els feixucs, o qualsevol filar, no compartir el millor de la metge metodologia. Uns són més fundamentalistes i volen més la perfecció, i els altres a mi són més arcaics i més rebels, però això tot conviu dins la festa, ningú perquè té que percebre. A mi el que m'agrada dels mauriquisses de Pego, i és una cosa que sempre m'ha agradat, és que no seguim un patró, totes les filades són igual, totes les filades actuen igual, totes les filades es governen igual, no, cau té. A vosaltres em pregunten, che, i vosaltres com funcioneu? Que vosaltres dic, a veure, si després de 40 anys o 40 i pico d'anys que és que en esta fila encara no sé com funcionem, ni com funciona, ni qui és el...
0: Ni qui s'encarrega de què, perquè, però funciona, sí, sí, perquè és veritat que pot ser... Tu no t'encarregues de so, però l'altra persona sí, i entre uns i d'altres no fan que això rode. I també els matisos fan que tot siga molt més ric, no?, al final. I vulguis que no,
1: però barreja... sempre n'hi ha gent que sap com funciona.
0: Ah, sí, segur.
1: O sigui, que no és que el catering és del cel, clar, o la banda de música es joga perquè apareix per ahir, no. Sempre n'hi ha gent que sí que sap com es funciona, però el 95% de les comparses no saben com funciona. Hi ha un 5% que són els que es preocupen, els que fan els demés. Poreu taules, lleveu taules.
4: Que tot és necessari,
1: tot és necessari, però...
0: Mira, estic veient a Teo, el capità d'enguany, i una de les coses, quan el van presentar, que es posava de relleu, és justament això, no? Que és una persona que està darrere, organitzant, no? Que coordinant... I eixa gent ha d'estar, perquè si no, clar, jo no sé quants membres hi ha en una fila, i perquè és veritat que n'hi ha de tot, no? N'hi ha filades que són menys i n'hi ha algunes que són molt grans, no? Aleshores, òbviament, no? Es necessita també d'eixer 5 o 10% de la fila que estigui ahí al peu del canó per a que isquen les coses d'un any a l'altre.
6: Sí, com deia Enrique, n'hi ha moltes formes de gestionar les filades i cada un té la seva forma que pensa que és la més adequada. I tota la gent fa falta aquell que li agrada més així de desfilar, fa falta aquell que li agrada més cuinar dins la càbila o organitzar les coses internes. Tot és necessari.
1: N'hi ha gent que si l'obligues a desfilar, diu, pues si m'obligo a desfilar no torna a vindre
4: més.
1: I n'hi ha que si no es posa el traje, com si no es queda de mort. O sigui, sí. I a lo millor són germans.
6: Sí, no, i tot fa falta, aquesta filar.
1: I tot fa falta, no?
0: No sé, Paula, alguna cosa més a afegir d'aquestes festes?
2: Bueno, de lo que estàveu comentant, justament va ser una conversació que vam tindre al casal, a Falles, i un membre de la falla va dir que al final feia falta gent que estiguera a les 9 del matí fent l'esmorzar, a les 7 netejant, però que també feia falta que estiguera gent a les 3 del matí tocant el bombo pel carrer. Vull dir que al final tota la figura que n'hi ha dins d'una seu festera, ja sigui Falles o Moros, fa falta. Va fer festa i va fer feina.
0: I així al poble ho sabem bé, perquè és veritat que n'hi ha gent que és mora, que és fallera, que és cofrare, i perquè no n'hi hagi res més seriós, no? Però que, hi ha,
1: Paula,
0: que és de tot.
1: Paula, quan li vas dir que tenia que ser regidora de festes, diu, bueno, això funciona, diu, pues comencem en la cabalgata de Reis i acabem en el pregó de Papa Noel. Això són les festes de Pego, o sigui, en altres pobles tenen les falles i potencien les falles, en altres pobles tenen moros i cristians, que pugui ser el coll, en altres pobles però potser tenen la planta del Pi de Sant Antoni, en altres pobles tenen una Setmana Santa potent, però és que nosaltres ho tenim tot. Així n'hi ha qui es posa...
0: Ens falten fogueres, però perquè són festes normalment.
1: I perquè ja fan les falles, també podríem
0: fer
1: falles
0: i fogueres. No, perquè ja tenim festes patronals de fira i de moros i cristians.
1: N'hi ha qui es posa a la faixa de carreter a Sant Antoni, el disfraç de carnaval, el traje de fallero, que es posa
0: la
1: xilava, o es posa el traje del capirutxo en Setmana Santa, o porta un sant. O sigui, en Pego, doncs...
0: N'hi ha de tot.
1: N'hi ha de tot, com a Carriques.
0: Exacte. Pues moltíssimes gràcies, Enrique Moll, alcalde de Pego, i Paula Orihuela, regidora de festes.
1: Sí, clar. Jo el que faria seria convidar la gent a vindre la gent que pugui escoltar-nos, convidar-los a que vinguin a gaudir de les festes.
0: Però digues-ho al micro.
1: És que com sempre vaig a l'estudi
0: i
1: em dieu que no m'arrime tant.
0: Però estem en directe i així, els micros estan baixets.
1: Pues convidar a la gent a vindre al poble, a gaudir, són unes festes diferents, no són uns moros cristians com en altres poblacions, on potser una fila tenen 1.500 o 1.800 membres i poden tindre, així m'ho correm, mos costa molts duros de la butxaca, aconseguir por traure la música que estàvem parlant, tindre una banda de 50 o 60 músics o tindre la banda tot el dia en la Càbila és un paston que molts no podem o no poden o no volen, però normalment és perquè no poden, perquè el que més m'agrada de la festa és la música i per un fester sonya que tindreu clar que tindre desfilar tenint una... Ojalà tots poguerem desfilar, i és que són així, han sigut caps d'esquadra, desfilar tenint una banda de música de 100 músics darrere és una flipada, però 100 músics comporta que la quota de la fila a lo millor puja...
0: És per ambaixar o per capitania?
1: Clar, a lo millor puja 200 euros més a l'any, sí. I ara hem curs de moltes coses perquè estem en totes les festes i a totes és complicat, no? Però que vinguin, que coneguen la festa i si tenen la sort de tindre algun amic, que la visquen des de dins, perquè la veritat és que en dinars, ahir vaig estar en la Càbila d'ells
0: estava pensant que...
1: En secreto i no sé què, que m'entén bar inquisidor i estàvem fent fesol i penca per la nit, en el Mogaver hem fet la paella amb colesterol, o sigui, hi ha una varietat de gastronomia dins de les
0: bueno, però és que és una de les coses que no es parla perquè és molt més, que es viu des de dins, però és veritat que les filaes de moros i cristians, no sé, suposa que de la resta de pobles també, però les de Pegos cuiden molt el menjar.
6: Sí, és una part fonamental això... també de la festa, el menjar. I celebrar esdeveniments. Per exemple, nosaltres fent la figatellà i que el que diu Enrique, a part de pagar quota, també n'hi ha que fer faena de calent per poder lluir al carrer després.
0: Mm-hmm, efectivament. Pues moltes gràcies per convidar a tota la gent que isca al carrer a veure o a gaudir de la desfila.
1: Si algú vol algo de mi, sap que el mòbil el tinc apagat a partir de que s'acabi aquesta entrevista, que vinga a buscar-me a la Càbila i si té la sort de trobar-me, pues...
0: Afortunada. Pues a passar-ho bé també, des d'ací.
1: Gràcies.
0: A vosaltres.
2: Gràcies.

0: Són les 11 i 9 minuts del matí. Continuem en directe a la plaça de l'Ajuntament de Pego. Ja comença a entrar el sol a la plaça i es nota, no tenim ventiladors, no fa massa vent, que igual per als micros és millor, eh? Però és veritat que va notant-se. I tenim amb nosaltres, en estos moments, una taula molt especial perquè estan asseguts ací, doncs el capità Cristià d'enguany, Teo Llambies. Molt bon dia, Teo.
1: Bon dia, bon dia.
0: Capità Moro, capità Moro. Efectivament. Remarquem capità Moro i ambaixadora cristiana Merche Franqueza. Molt bon
2: Hola,
0: dia.
2: Hola, molt bon dia a tots.
0: I també tenim a Núria Gómez, a la presidenta de la Federació Festera de Moros i Cristians de Pego.
3: Bon dia.
0: Que d'això també en parlarem, del canvi de denominació. Però, començant per Teo, explicava en la seva presentació que ser capità era un somni fet realitat, però per la insistència del seu net Marcel, va ser una cosa que es va remarcar molt eixe dia. També que és cofundador de la Filafa i Xucs i peça clau d'este col·lectiu fester. Enguany la Filafa i Xucs fa 45 anys, es va inaugurar el 1981, tot i que era hereva d'una anterior. Una fila amb un caràcter molt particular, es deia aleshores, formada per gent acollidora, per gent compromesa amb la festa. I de Teo deien que era una persona que estava darrere, no? Que és una persona discreta, és una figura seriosa, respectuosa, compromesa, que no li agrada figurar. Teo, com estàs vivint estos dies? Perquè, clar, ara és que has de figurar, eres el centre de les festes de Moros i Cristians de Pego.
1: Pues, dies molt, molt complicats, molt complicats, perquè, com bé tu has dit, no ha estat mai, no m'ha agradat mai estar a primera línia. Sempre m'ha agradat pues, organitzar-ho, estar darrere, i això sempre ha sigut la meva faena, més o menys. Uh-huh. Estar davant de tots no és la meva.
0: I quan et van proposar ser capità, perquè entenc que t'ho van proposar, no sé si va ser a Xina, però jo...
1: Bueno, ahir sí, bueno, en teoria.
0: Més o menys
1: va ser que va dir, bueno, a veure, toca tu ser capità. Jo tenia un poquet de dubtes. Perquè ja el dic, no he sigut mai d'estar ahí a primera línia. I la meva dona, el meu fill, tots, sí, per què no eres? Per què no eres? Però quan m'ho va dir el meu net, doncs dic, ara t'escapes.
0: Perquè en certa manera també és com la màxima representació, no?, d'una filà i d'una persona que l'ha vista nàixer, entenc que també és com un orgull, no?, el poder representar a la filà.
1: O sigui, a mi m'agrada molt la festa del Moro, mm-hmm, moltíssim, però ja el dic, estar ahí ara com un any pues, és molt diferent, és molt, és una cosa, no sé, jo no ho he viscut mai, ho he viscut des de fora, uh-huh, però viure de dins pues, també té la seua, no sé com dir-ho,
0: bueno, són moments poquet, no?
1: Que, sí, a mi em pregunten, estàs nerviós? No, jo no sóc nerviós, no sóc una persona nerviosa, però sí que la panxa fa poc de ruïdo, mm-hmm, per lo que vindrà, però bueno, pensa que ho portarem bé, crec que sí.
0: Segur que sí, això? Sí, segur que sí. De fet, coincidix que Merche també li va costar el decidir-se, el dir que sí a ser ambaixadora de les Templàries. Merche, suposa que ara ja molt més tranquil·la amb aquesta decisió, no?
2: Sí, molt més tranquil·la, però ho tindria que tindre ja molt assumit, el càrrec aixe.
0: Encara no el tens?
2: Estic dalt d'un núvol, no sé...
0: Bueno,
2: i clar,
0: bé.
2: Estic posant a estar darrere sempre fent feina, que és el que m'agrada, estar organitzant. Per cert, ara antes de vindre ho ha tingut que preparar perquè no podia estar quieteta. Vés-te'n. Però bé, molt bé. La veritat que ara veig que ja... Perquè encara no es comença, ja estic veient que està acabant-se i jo, pues, l'any que ve, jo dic, vull repetir. Dic, ara vull ser capitana. Diu, no, això no pot ser. I molt bé, però tinc com un somni, no sé, i això que en un principi no em veia preparar. I quan van dir, vaig dir sí, però després feia, jo no puc, jo no sóc, no vull que això, no puc, em faré mare alta, som molt... Ja, entre amigues i el meu home, com no? Sí, tu has que estar ahí. I molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Els dos sou uns apassionats de la festa. Per a vosaltres, què significa Moros i Cristians? Qui comença?
1: Bueno, jo fa 50 esquís de moro. Només en això, ho t'has contestat. A mi la festa del moro, a mi m'agrada molt. No en si, des de la càpula, no. M'agrada més. M'agrada molt el que és al carrer. Els boatos m'encanten. Tindre responsabilitat, pues, més encara. Entonces, definitiva. El moro, per mi, és una cosa que... fa falta. Fa falta.
0: Bueno, és una bona definició, sí. Sí, no l'havia sentit encara, però la necessitat,
1: fa
0: no?
1: Falta, fa falta.
0: Estar ahí. I per a Merche?
2: Per a mi igual, és sobretot la música. Jo, la primera marxa que toco, jo la llàgrima en té que ser precís. Després ja, però jo només sent la música. I el que és a l'hora ja de vestir i això, sempre estic ahí, m'encanta. Quan ja estan tots vestits, dic ara em vestiu a mi, però jo vull tindre els primers a tots vestits i de xicoteta ja estava així. Després, en 16 anys, vaig aixir en les Conqueridores i després ja va ser quan en l'apollo dels Albardins ja vam començar en ells i som oficials del 2007 i ahir hem estat.
0: I això de ser la primera ambaixadora, perquè és veritat que bueno, els moros de Pego, els moros i cristians, han evolucionat, no? I han anat adaptant la festa també un poc a les inquietuds del que és el conjunt de filades. I per tant, enguany tenim a la primera ambaixadora de Pego, en aquest cas cristiana.
2: Això sí que m'emociona, ja veus, eh? Això m'emociona i superorgullosa de ser la primera dona.

0: A veure, el nou local ens ha portat més comoditat i més, estem molt més còmodes, però sí que és veritat que el cost és més elevat, però bueno, pues con tot, pues en il·lusió, en il·lusió i en ganes, fent cosetes i al final pues tot ix.
1: I el traje. I si m'ho pots dir respecte al traje, enguany traureu dos esquadres, com sempre, una de negres i una oficial?
0: No, aquest any hem anat, els nous han anat fent-se el traje i hem consolidat el traje. Molt sí que és veritat que si alguna vegada pues, ens agradaria eixir de negres altra vegada, es farà. Però aquest any sí que som... La majoria hem fet el traje oficial.
1: Molt guai, molt guai. És que matos som molt pesats en lo del traje oficial, Morat.
0: Sí.
1: Si m'ho heu escoltat al programa.
0: És que és molt còmode.
1: Estem sempre dient, feu-se trajes.
2: Però això no vol dir...
3: És que és veritat,
2: No, que li
3: que nosaltres, des que ens han fet el traje, és veritat, estem molt contentes. I... Sí. Pensem que és important, ha fet més, no sé, més festa a la fila.
1: És que també és un senya d'identitat de la fila.
0: Sí.
1: Són uns colors, és un distintiu més.
0: Veritat. I esteu.
2: Una pregunta més.
4: Bueno, en relació a això, és que ve que n'hi he pintat. Conqueridores, m'ho ha dit un pardalet per ahir, que aquesta idea del traje està rondant-vos el cap. No sé si és més de cara a llarg termini o si esteu en un procés més, jo què sé, més verge, no?, del projecte.
5: Està en procés, però sí, diria que un poquet a llarg termini. Estan pulint-se moltes coses ahir, però sí. Sí que anem cara a això.
4: Molt bé.
2: I aleshores quedarien moltes filades.
4: No, això n'ha dit, poquet a poquet ja moltes tindrien esquadre blanc.
2: La majoria ja tindrien traje.
4: Sí.
2: Per la importància que deien. Que estan dient que hem de parar, que van a començar. Anem a fer una cosa, val? Primer, acomiadar a les companyes, moltes gràcies, i que passeu uns moros i cristians ben somni, que ho passeu molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
2: I nosaltres, ara quan comenci a sonar la música, anem a deixar un poc el directe perquè la gent pugui escoltar, encara que no se senta superbé, quina és la festa al carrer, des de la plaça de l'Ajuntament i fins a les càbiles que aniran doncs, obrint-se a poc, val? Anem a posar primer una marxa i quan comenci a sonar la música... ja pues, entrarà en directe.
1: Gràcies per vindre.
4: Gràcies.
1: A disfrutar. Sí,
4: vengem al carrer. Bé, esta nit a sopar.
1: Sí.
4: I el dissabte també. Sí. Molt bé, li ho diré. Adéu.
1: Sí.
2: I mentre es van formant, micro obert per a moment de festa.
4: Estem en directe?
2: Sí,
4: No, res.
2: Mentre es van formant.
1: Quasi mos pillen.
4: Sí. Balanç del matí, com sempre, poc de temps, la gent passa fugaç. Bueno, apuntem preguntes i això, però bueno, pues,
2: a veure si l'any que ve aconseguim començar a les 10.
4: Ja, sí.
2: Val? Sí. I així no tindrem 2 hores.
4: Vamos, l'alarmantes o alguna cosa així.
2: Bueno, perquè pareix que no, però són moltes coses.
4: Sí. No, i que
2: aleshores...
4: a nivell tècnic també, vull dir, si a voltes no, jo què sé.
2: Jo sempre poso a les 10, però sempre dic aproximadament o a partir de, perquè sé que a les 10 en punt encara no ho hem aconseguit mai, però sí que és veritat
4: jo crec que els festers que passen agraeixen que t'hagis pensat alguna pregunta per a la teva filassa, que no siga lo típic de... Teniu la cervesa fresca, saps?
2: Efectivament.
4: Que siguin preguntes, jo què sé, que al millor que tinguin un poc més de xitxa, de riquesa, no?
2: I per això esteu vosaltres, perquè sabeu els secrets de cadascú, Els secrets d'ací i d'allà.
6: La veritat és un programa xulíssim.
1: Mos devem a la ràdio.
6: Quan estem aquí tancats també m'ho passem superbé, però això d'ací fora...
2: Sí. No, la veritat és que dona gust.
6: Enhorabona per tot el que munteu.
2: Que punxeu per a tindre estos directes, que a més dona gust veure'ls ara ahir desfilar. I escoltar la música en directe, que ja podem, que ja ens entra, no? I la veritat és que enhorabona també a vosaltres pel treball i pel dia a dia. Escoltem la música.

0: Bé, ara ja van allunyant-se pel carrer Major de cara sobretot a la càbila de la fila capitana, que està un poc lluny, així que ens dona temps, no?, a pegar la volta. I que la gent ja comença a sentir que la festa de moros i cristians ha començat i que a partir d'avui són 4 dies, com hem dit al llarg del matí, ben intensos de festa. Vosaltres sou músics, sou... bueno, Ferran Obacera.
1: Músics i festers.
0: Músics i festers. L'altre dia li preguntava a Llorenç Seguí, que a més enguany és... està dins de la fila capitana, com portava això, no? I també a Miquel, com afronta la banda de música que fallen festers, perquè això és inevitable. I ens deia, no, tirem mà d'uns, d'amics, d'ací, d'allà, que ens cobreixen aixòs buits, perquè el que cal és gaudir la festa, que són 4 sí. dies, i vosaltres com ho porteu?
2: Jo penso que és una sort poder escollir, la veritat és que és una sort. Jo de fet ho faig. Crec que toca un acte, gaudeix als altres i s'ha acabat. Està clar que, mira, tires mà d'altra gent perquè no has d'obligar algú. És que jo eix de moro, doncs ja està.
0: Perquè tu combines, sí. Tu eixes i toques les sí. dues coses. I tu?
3: Sí, combine més dos. Jo sóc més de tocar, ho dic sempre. A mi el que m'agrada és la música i és el que prioritzo. Enguany eixiré per primera volta en l'esquadra de blancs, la oficial dels Fixucs, però el resto d'actes toque. I sí que és veritat que n'hi ha molta gent de la banda de música que és festera. Tenim, bueno, a la fila Fixucs no sé si serem igual 7 o 8 membres de la banda, a la fila Beduines també n'hi ha, no sé, a la de la Gamba també n'hi ha gent de la banda de música, no sé si me'n deixe alguna, si me'n deixe, disculpeu-me.
2: Sí, algun mos deixarem, però...
3: I sí que és veritat que sobretot per l'acte de l'entrar mos afecta, perquè de repent comptar en 10 persones menys ja comences en un menys 10 i t'has de calfar el cap. La data de pego és complicada perquè també al mateix dia els músics estan tocant a Cocentaina, estan tocant a Ontinyent, anys coincideix en Benissa, anys també coincideix en entradetes a Sant Blas, el barri de Sant Blas d'Alacant. Aleshores és un poc complicat perquè els mateixos músics que pel matí estan fent un dinar a Ontinyent, agarren el cotxe, se'n venen corrents a Pego, mos tiren una maneta, fan l'entrada de Pego, tornen a agafar el cotxe, corrents, se'n van a Cocentaina a fer les entradetes de la nit i sense donar-nos compte, hi ha qui ho mira des de la part de... collins estos que no tenen prou, que tenen que estar a tres llocs tocant, i n'hi ha qui ho mirem des del costat de que menos mal que està el qui està dispost a rehanse unes panxades de cotxe bestials
0: i d'estar centrat també
3: per anar a tots els llocs, tirar una mà, perquè al final el més còmode és si estàs a Ontinyent, el quedes tot el dia allí, fas el dinar, acabes de fer el dinar, el quedes dins de la càbila relajat en companyies festers, te'n fas dos i ja estàs per la nit a tocar i no t'has mogut i guanyes pràcticament els mateixos diners, però no, perquè coneixes el teu amic que és de tal banda i necessita músics, agarra el cotxe 100 quilòmetres hasta ací, tocar sí. 100 quilòmetres més, tornar, entonces són dates complicades. M'agradaria donar les gràcies a tots els músics que fan possible que es facin les festes a tots els llocs, perquè este problema no només el tenim a Pego, durant l'estiu coincideixen a molts pobles, entraes, festes,
2: i cada, actes, i cada vegada va a més, abans
3: la cosa va a més,
2: les filaes eixien
3: en bandes de 30.
2: Ara i eixien en bandes la que menys en porta 50. Això és complicat perquè no ha crescut la demanda, però no ha crescut l'oferta. Els músics som els mateixos.
0: I
2: la banda
0: que
2: n'eren 40, a la banda, com a molt en són 45 ara.
3: Si tu tens una, si tu tens un planter de 50 músics per fer números redons, 10 o 15 són festers. Ja estàs en un menys 10, menys 15. Les persones tenen de teixir. El qui no pot, perquè estem en dates d'exàmens.
0: Això és l'altre.
3: Avui, per exemple, ens han fallat músics que podien comptar en ells perquè demà tenen recuperació a la universitat. Com vas a fer-los obligar a vindre a tocar? Si és que estan jugant-se tot el curs en un examen. Són dates complicades i els músics, la veritat, que sempre estan per la labor de tot. Aleshores, volia aportar aquest agraïment a tots els músics que fan possible les festes a tots els llocs, i a l'hora de fer el canvi d'hora, així al poble, al fester li ha anat molt bé pel tema de està clar. Lo primer és la salut, i vist lo vist l'any passat, va haver problemes de salut en algun...
0: Sí, és calor, que feia molta calor.
3: Molta calor, els trajes pesen, hi ha molt de ropatge. Però ha arribat el problema en les músics, que ens han vist en la tessitura, sobretot el meu germà, que porta més el tema de control d'actuacions, que telefonades tots els dies de diverses bandes de música, cridant-se per telèfon unes a altres, que feia falta gent. Al retrasar l'entrar, col·lapsem en Cocentaina i en Ontinyent.
0: Clar.
3: Que també poblacions anem furtant-nos bandes. No és furtar-nos bandes, sinó
0: no,
3: que
0: deixem d'estar disponibles... Com rivalitzant, no?
2: En algun lloc han d'estar i...
0: Sí, i prioritzen... Pues... Sí.
3: Aleshores, de cara a l'any que ve, pensa que s'ha de pegar una mirada a veure què fem en l'entrada del poble, més que res perquè els festers volen bandes més grans i està complicat tirar mà dels mateixos membres de les bandes, perquè damunt hi ha bandes que estan en diversos llocs tocant. La mateixa societat musical sí. Està en un lloc i en un altre. Es divideixen els músics i tiren mà de músics d'altres bandes.
0: Doncs pues teniu complicat. Un debat ahir, eh? Sí. La junta coordinadora s'haurà de... Sí, sí. Perquè no és fàcil, no té fàcil solució.
1: No. Una manera de gestionar...
0: No sé si hem de fer... A veure... Ai, toca-li un colpet ahí darrere, a veure... No.
4: Ara em sent?
0: Ara sí, en aquest sentit.
4: No, que una manera de gestionar-ho... Bueno, gestionar-ho bé, no sé si és gestionar-ho bé o no. El tema és que això el programa ja ho vam dir, el tema de facilitar l'horari i l'ordre, que el músic tingui aquesta informació, que algun any s'ha intentat ocultar, pues segurament és facilitar-hi al músic, perquè el músic, jo que per exemple soc el que m'encarrega a la meva fila al Bardins de signar el contracte, pues quan arriba el mes de antes, Che Ferran, en quina posició així? Més o menys quina eixirí? I tu no podes facilitar-li això, si després s'ha d'anar, com diu Edu, a Cocentaina, un altre poble, pues és una manera d'ajudar-los. Perquè jo crec que si li ho facilites al músic, inclús si eixe dia vol doblar, si per exemple en el primer bando li vol tornar enrere, pues facilitar-li inclús un itinerari, no? Un recorregut per certs carrers i que ells tinguin la informació, i crec que aquestes coses podrien millorar, i bueno, crec que queda camí en això, però poquet a poquet.
0: Poquet a poquet, però de segur que, bueno, pues parlant-se aquestes coses al final,
2: sí,
0: no sé si arriben a la solució al 100%, però...
2: Ningú busca el profit perquè ningú s'ha ric en una vespre a Pego 40 graus passejant en una trompeta ves del braç. Però sí, és, ja que fas l'esforç...
0: Facilitar-ho, no? Incentivar que...
2: Perquè jo porto tota la setmana... amics d'altres bandes, a quina hora? A les 12 d'estar on tinguem. Em donen a temps, perquè és que hem de filar. Que no ho sé, no puc dir-te que sí, no puc dir-te que no.
0: Clar, perquè una cosa...
2: Els dos en un compromís, no puc
0: ajudar-lo. Són les primeres, no? Que sí, que potser a aixes hores ja han acabat, sí. Però pues, el que parlàvem abans, no? La gamba, pues, està més complicat, perquè si eres l'última, sí. Pues, és difícil que aquest músic a les 12 pugui estar en qualsevol lloc, perquè anirà per ahir l'hora. Sí. Doncs xics, unes reflexions molt encertades, sobretot per a la gent que potser no se les ha fetes perquè no està dins de la festa, perquè no veu les dues parts, no és fester, festera i a més músic. Però en què ens quedem? Algo positiu, va, per a tancar.
4: Positiu tot, el balanç sempre és positiu, crec jo, eh? Vull dir, no, n'hi ha moltes altres coses. Vull dir, quan tenim aquest tipus d'altaveu, l'utilitzem per... L'únic propòsit de fer aquestes crítiques és perquè
0: no,
4: es millore.
0: Són dir. Constructives.
4: I n'hi ha, si sols es destaca això, és perquè n'hi ha una resta de coses que a millor també s'haurien de dir més i no es fa tant. I, bueno, si fa falta ho diem, no n'hi ha cap problema, però que s'han d'aplaudir. N'hi ha altres coses que... Vull dir, la nostra festa a Pego en si, és increïble el canvi que ha pegat, i això és gràcies a una junta que ha tingut una visió concreta de la festa, i això nosaltres ho aplaudim i estem supercontents, i és que no n'hi ha res. Ara n'hi ha altres que dius, ostres, si millores això, però encara seria millor.
0: Bueno,
4: no?
0: A poc a poc,
4: sí,
0: no?
4: Sí.
0: Eixos, però que positiu, eixos matisos van també...
2: Exigim perquè sabem que com ara estem molt bé, volem acabar de demanar un poc més. Sí. I sempre s'ha d'exigir i sempre... S'ha de criticar per millorar, per suposat.
0: Sí, mentre siguin crítiques fer, constructives, no? Que és el que estem parlant, va millor. Bé, per a la gent que no estiga ací, eixes veus que sentim per ahir de tant en tant són membres de la fila capitana Mora, feixucs que estan acabant d'esmorzar i aleshores estan eufòrics començant la festa. I això també és d'agrair, no? Que eixe esperit, no? Que vagi transmetent-se a tots els llocs. Alguna cosa més?
3: Sí, a mi sí que de part de l'agrupació musical de Pego sí que m'agradaria donar les gràcies a la ràdio que vau estar presents el diumenge al concert de música festera. A mi és un acte que m'ha agradat donar-li molt de pes perquè la banda seu treballa molt, el mestre Miquel també seu treballa molt. A mi m'agrada dir que és l'inici de les festes i em va alegrar molt que estiguereu allí presents. La quantitat de publicacions que vau fer per xarxes, que no són poques, unes fotos superxules, el vídeo superxulo també, moltes gràcies Sara, gràcies. I a tot l'equip, i bueno, que estem molt, molt, molt contents i molt agraïts per tota la retransmissió de l'acte i tot el bombo que li vau fer. Gràcies.
0: De res, sempre és un plaer estar un poquet en tot, no? No es pot estar igual al 100%, però s'intenta pessigar d'ací, pessigar d'allà, i que la gent doncs puga viure, si no en directe, almenys mínimament, no? Cada acte que es fa, que construeixen un tot global molt interessant. Moltes gràcies, que continueu l'any que ve en una tercera temporada, siga cada dos mesos, siga cada mes, però que estigueu ahí donant veu a una festa tan important al poble de Pego com és la de Moros i Cristians, que ja ho hem vist, que són moltíssimes filades, molts representants i molta gent del poble, no? que és d'una cabila o d'una altra, aquella que ha escollit i en la que se sent còmoda, i per molts anys més. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies. Vam estar així, a Ràdio Pego sempre.
2: Bones festes.
0: Bones festes, clar que sí. Nosaltres, amb esta salutació, donem ja per tancat este programa especial en directe des de la plaça de l'Ajuntament de Pego de Moros i Cristians, iniciant amb ells i elles esta festa que tan intensament es viu al poble. Que eixiu al carrer, que esteu en els actes que hi ha, que n'hi ha molts programats, i doncs visqueu d'una manera més pròxima o menys tot allò que han preparat amb tant d'esforç, tant la filà capitana Mora com l'ambaixadora Cristiana, però també la resta de filaes que estos dies estaran al carrer. Moltes gràcies per escoltar-nos i estar ahí fidelment, i fins a la pròxima. Adeu.

No sé què tens, no sé què tens. No sé què tens, no sé què tens, però...

Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dijous 25 de juny. Et portem la festa en casa, a la botiga, al cotxe, al gimnàs, allà on estigues. Encetem les festes de Moros i Cristians de Pego amb un programa especial en directe des de la plaça de l'Ajuntament. Des de les 10 del matí, amb l'acompanyament dels companys, de moment de festa, parlem amb ells i les protagonistes d'estos dies, d'entrades, d'embaixada, de cercàviles, de dianes i molt més, als carrers de Pego i a les seves càviles. T'esperem! Perdió un amor.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores. I les 18...
2: Radio Pego, a prop de tu.
3: Radio Pego, som la teua veu.
4: 107.8.

para, t'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.

Divendres 26 de juny a les 7 del matí, la Diana. L'arrencada de la Diana a la plaça del Mercat amb la participació de la Gamba Musa, feixucs, avençaïnes i beduïnes. Es desplaçaran per el carrer Poeta Lorente, Ramon y Cajal, Mayorazgo Sendra, fins a la plaça de l'Ajuntament, on té lloc la segona arrencada de la Diana a les 8 del matí. En acabar, desfilaran pel carrer Sant Domènec, Portal de Sales, Sant Agustí i Pla de la Font fins a arribar al castell, instal·lat a l'inici del Passeig Cervantes. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: Radio Pego, www.radiopego.com.
1: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
2: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Ràdio Pego. Som la teua veu.
2: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.
3: A Ràdio Cocentaina, muntanyes de música. Un programa de músiques d'arreu del món amb una selecció musical variada i plural.

Hola, vos donem la benvinguda al programa Muntanyes de Música, un espai de Ràdio Cocentaina que compartim amb la xarxa d'emissores municipals valencianes.

Hem arrencat el programa amb un dels temes mítics de Mike Oldfield, la versió que va fer de In Dulce Júbilo, melodia tradicional del segle XIX. I seguim amb la cantant, compositora i violinista Maria de la Flor. La seva formació en músiques tan diferents com el jazz, el flamenc o la música clàssica li donen una versabilitat especial per a interpretar amb un caràcter molt personal qualsevol tipus de música.

La cançó que acaba d'interpretar Maria de la Flor era La reina Lei, i tot seguit podem tornar a escoltar-la en aquesta altra anomenada Naves.

El passat 25 de maig va morir als 95 anys el legendari saxofonista estatunidenc Sonny Rollins, considerat un dels més grans saxos tenors de la història del jazz. Anem a escoltar un dels seus temes més emblemàtics, Sant Thomas.

0: Passem ara a la nostra secció Propostes musicals, on avui ens acompanyarà Fernando, el nostre tècnic de so i muntador del programa.
1: Salutacions a tota l'audiència. Vaig a presentar el primer tema. És un tema d'Avishai Cohen, baixista i cantant d'origen israelí, de família sefardí. Als 22 anys es muda a Nova York, on el descobreix el pianista Chick Corea i l'incorpora al seu grup. En 2002 funda el seu segell discogràfic i en 2005 estrena l'àlbum At Home, en casa, que inclou el tema Remembering, que escoltarem a continuació.

El segon tema que presenteu avui és The Gotham Project, un grup franco-argentí amb base en París. La seva música es basa en el tango argentí, amb arreglos techno. El tema que escoltarem es diu Santa Maria Bonaire i apareix en diverses pel·lícules com La identitat de Bourne i Shall We Dance.

Escoltarem altra cançó de Rosalén d'un disc publicat l'any passat, on versiona composicions de Chavela Vargas. D'este disc interpretarà La Llorona.

Acabem d'escoltar a Marcial Picó, flautista, compositor, improvisador, docent i investigador. Al llarg de la seva trajectòria artística ha participat en agrupacions de música clàssica, música de vanguardia i música moderna i jazz. Junt a ell, músics valencians de la talla de David Gadea, Albert Sanz o Miquel Álvarez, entre altres. L'escoltem ara en el tema «Después de ti, el universo ya no es el mismo».

En l'últim disc de la cantant Sole Jiménez, anomenat Ser Humano, interpreta una cançó junt al cantant gallec Andrés Suárez, que reivindica els creadors que continuen component des de la veritat, la memòria, la tendresa i la passió, davant de la producció sense ànima i la lògica dels algoritmes.

I per acabar el programa d'avui, tenim un parell de cançons de l'últim àlbum de la cantant Stacey Kent. En primer lloc, As, de Stevie Wonder, junt al pianista Art Hirahara i el saxofonista i flautista Jim Tomlinson.

L'altra cançó que escoltarem a Stacy Kent serà la famosa cançó francesa La Javanese, en aquest cas amb un breu i encantador solo de flauta de Tomlinson. Amb ella s'acomiadem de vosaltres, que és el pròxim programa.

ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Radio Pego, 107.8 FM.

vuelto mirarás, como olvidar la distancia, alzarnos y esperar. De vuelta aquesta nit, coneixerà una altra història, nosaltres l'escriurem.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
2: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: Ràdio Pego, som la teua veu. 107.8.

0: Ràdio Pego. Estem amb tu.
1: Ràdio Pego. www.radiopego.com.
2: Ràdio Pego.
3: 106.8 FM.

kept up me island mind. Min wadi mi yid dem ko antan.

Pedro Perro. Sona seva veu. Pedro Perro.

0: Radio Pego, radio de proximitat. Dans cette rue y
1: avait... Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per fer-nos créixer.

Salutacions ben cordials de part de totes les persones que solen formar part de l'equip que prepara el Musiquer cada setmana i que s'obstina a programar la millor música clàssica del conjunt de temes, autors i formacions musicals de les que disposem als nostres arxius sonors. Este programa es fa possible gràcies al treball tècnic de Cristina Aguilar, que amb un control milimètric de les regletes de so, sumades a la resta d'aparells tècnics de Mislata Ràdio, aconsegueix un bon producte lluny de caure la programació musical als nostres pobles, viles i ciutats. S'ha de dir que el Palau de les Arts de València s'ha convertit en el referent de la lírica internacional.

En començar el programa asseguràvem que durant l'estiu la música clàssica continua present i no ho diguem per dir. De fet, escoltarem tot seguit el moviment Scherzo de la Sinfonia número 7 en mi menor d'Anton Bruckner, interpretada en aquesta ocasió per l'Orquestra Filarmònica de La Haia, dirigida per Karl Zuerich.

0: L'equip del programa desitja que passen un temps de clàssica el més agradable possible i que les notes que escoltaran el musiquer d'avui siguen del seu gust.
1: Si vostè és assidu oïdor o oïdora d'aquesta emissora, ja sap que cada setmana, en aquesta sintonia, tenim per costum obrir una caixa de música en la qual trobem harmonies i estructures que ens resulten clàssiques.

Si els sembla, avui comencem amb una història narrada pel conjunt de veus que coordina el professor Enric Ramiro Roca. Una història editada pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló amb el títol Un país d'històries, que en aquesta ocasió es trobarà narrada per Honorat Bellver Giner, de la vila de Xella, comarca de la Canal de Navarrés.

i en bici, com els dels famosos xorradores. Allí havien viscut sempre Marta i Gregòria i, segons tenien entès, els seus pares, avis, besavis i rebesavis, encara que alguns dient que hi hagué un temps en què els seus orígens eren a Castellar de Meca, en la comarca de la Vall de Llora Cofrentes. Però d'això seria al principi dels temps, en fi, un conjunt de generacions que segurament anaven més enllà de qualsevol humà.

perquè Marta i Gregòria eren dos granotetes, d'eixes que tenen nom i un perfil especial, d'eixes que tenien idees pròpies, d'eixes que pensen, d'eixes que tenen iniciatives. En definitiva, d'eixes granotes espavilades, que peguen un bot quan pertoca i no quan ho mana algú. Aquell dia, dia de les eleccions, semblava un dia qualsevol, un dia més, i s'alçaren de bon matí per a passejar, cantar i donar-se un bon escabussó. Prèviament es posaren els vestits, que elles mateixes es compraren i pagaren. Anaren a per el diari i feren un poc d'esport i desdejunaren a consciència.

Tanmateix, aquell matí era un poc especial. Hi havia alguna cosa en l'ambient que el feia diferent. No se sap si era la inexistent contaminació de l'aire de Madrid i València o si era la inexistent preocupació per l'endeutament públic que tampoc hi ha en ambdues capitals, segons diuen alguns dels seus alcaldes i alcaldesses, o si era per la constant preocupació per l'educació i la sanitat públiques. Com un dia més, es llançaren al llac de cap i es trobaren molt a gust. Nadaren i nadaren fins a que es cansaren, i d'aquesta bassa a una altra bassa, i després a una altra, i més endavant a una altra, i etc. Jugant i jugant, botant i botant, caigueren en una bassa on s'estava molt a gust. I a mesura que passava el temps, cada vegada més a gust, el temps passava volant i el plaer era major.

Mira, allà està el Mont Dúber. Ei, sí, i allà el cim de les Creus. I també podem veure la platja de Gandia, s'està superbé. I anaven nadant i nadant. I quan provaven d'eixir, notaven molta xelor. I es tornaven a escabussar. S'estava tan a gust que no volien eixir per a res. Mai els havia passat això. No volien anar-se a cap altra bassa. I tan sols guaitar es donava mandra. Així que a poc s'anaren confonent

l'aigua que els voltava, i després d'una agradable somnolència acabaren bullint en una sopa que estaven preparant uns masovers per al plaer dels estómacs dels visitants, i diuen que d'ells també.

Això és que ens pot passar a totes i a tots si no s'espavilem. De vegades ens podem acostumar tant a la comunitat i a la relaxació que tot es pot donar igual. I tan sols volem estar ben a gust sense adonar-nos que acabarem donant-li sabor a l'estómac d'algú que ens està cuinant. Pot ser algun mal de cap i algun compromís de tant en tant es ajude a estar pendents de la nostra vida i del nostre futur. Pot ser preocupar-nos i actuar en el dia a dia ens facilite no morir-nos en vida. Pel contrari, el sistema o el poder té facilitat per anar creant les condicions per a bullir-nos i fer una sopa al nosaltres dins.

De tant en tant el musiquer obre les portes de les nostres bandes i les obre en aquesta ocasió a la Unió Musical Santa Cecília del Villar, i ho fa amb una bonica proposta, que comença amb el tema La Primitiva del compositor Jeff Penders. En aquesta ocasió dirigirà la Societat Musical del Villar el desaparegut mestre Francisco Hernández Guirado i sonarà d'aquesta manera.

Tot seguit, la mateixa societat musical, Unió Musical Santa Cecília del Villar de l'Arzobispo, ens interpreta la conegudíssima Venta de los Gatos del compositor de la comarca de la Ribera, José Serrano. La direcció d'aquesta obra corre a càrrec del professor, mestre i director d'orquestres i bandes Enrique Artiga Francés.

continuem amb les interpretacions fetes per la Unió Musical Santa Cecília del Villar de l'Arzobispo, i ara ho fem amb el tema La Musical, una obra composta especialment per aquesta societat de la comarca de la Serrania pel mestre director i professor de tuba Eduardo Nogueroles, encarregat també de fer la corresponent direcció.

Finalment, i una vegada escoltades tres composicions de certa envergadura a càrrec de la Unió Musical Santa Cecília del Villar de l'Arzobispo, ens disposem a escoltar la gran fantasia espanyola del compositor Ricardo Villa. La direcció d'aquesta obra corre a càrrec del mestre Francisco Hernández Guirado. Els advertim que la durada d'aquesta peça sobrepassa els 15 minuts, però sona d'aquesta manera.

fa temps que no hem tingut l'oportunitat d'escoltar cap tema dels clàssics arranjats especialment per reconeguts mestres i professors que van saber transportar les melodies més clàssiques a formes i maneres interpretatives més del seu temps. Aquest és el cas de l'Himne de l'Alegria, arranjat allà pels anys 70 del segle passat pel compositor, mestre i director d'orquestres Waldo de los Ríos, que té aquesta factura.

Del mateix mestre arranjador disposem d'un semblant enregistrament realitzat per la mateixa època que transporta la sinfonia número 8 en si menor de Schubert a una manera més temperada amb els moments d'aleshores que acabem de rescatar de la discoteca del programa.

Escoltat l'himne de l'alegria, segons un arranjament de Waldo de los Ríos i un moviment de la vuitena sinfonia en si menor de Franz Schubert, cloguem aquesta secció de clàssics renovats, tot escoltant l'arranjament fet igualment per Waldo de los Ríos del concert per a trompeta de Haydn.

Avui a les 9 i 24 minuts del matí. És dir, ja estem dins, més o menys. I, per tant, durant tot el dia tenim el solstici d'estiu. Què vol dir això? Ni més ni menys que, a banda de que els calors ja fa setmanes que les estem patint, les piscines públiques i les privades també ja estaran funcionant en la majoria dels pobles, les platges ja fa setmanes que s'omplin i, com se sol dir, a l'estiu tot el món viu. I la sarsuela també viu. Per això jo he tornat a entrar al racó que el musiquer té a CP3. Molt bon dia a tots i totes. En este diumenge, on es commemora el Dia Europeu de la Música, per allò de que és el solstici d'estiu. Una festa que se celebra en molts auditoris, teatres, places i altres llocs a l'aire lliure i que se va instituir a 1982, sempre coincidint, com vos he dit, amb el solstici d'estiu. Nosaltres el commemorem amb la Sinfonia sobre motius de sarsuela que Barbieri va composar per a la inauguració del Teatre de la Sarsuela de Madrid el 10 d'octubre de 1856.

L'Orquestra de Ràdio Televisió Espanyola, dirigida per Cristóbal Soler, en la Sinfonia sobre motius de sarsuela, composada per Barbieri i que se va estrenar el 10 d'octubre de 1856, dia de la inauguració del Teatre de la Sarsuela de Madrid. Probablement ningú dels motius musicals d'esta sinfonia vos siga familiar, i és que, clar, tots pertanyen a sarsueles estrenades abans d'aquell 10 d'octubre i quasi totes elles estan oblidades, excepte Jugar con Fuego. I quan lo de celebrar el 21 de juny, el Dia Europeu de la Música, quedava molt, però que molt lluny, a 1916, al Teatre Avenida de Buenos Aires, se va estrenar La Corte de l'Amor. El seu autor va ser el mestre Padilla, el mateix que 8 anys després va alcançar gran notorietat i molts bons ingressos en francs francesos quan va presentar a París el Pasdoble València. L'estreno en Buenos Aires de La Corte de l'Amor va ser un èxit ressonant, i és que la sarsuela tenia una implantació en aquelles terres tan gran com per ací. De fet, Doña Francisquita se va composar per estrenar-la allí, en Buenos Aires, però se va veure abans a Madrid, degut a l'accident que va patir el seu autor, Amadeu Vives. Amb tot, de la Corte de l'Amor tan sols ha quedat la romança coneguda com a Princesita, que la majoria dels tenors espanyols, sud-americans i algun italià han llevat al disc.

Alfredo Kraus va gravar a 1958 esta versió de Princesita, romança que s'ha popularitzat independent de la sarsuela a la que pertany, La Corte de l'Amor, estrenada el 21 de juny de 1907 a Buenos Aires. Escrit està que quan José Padilla tornava a Espanya, en el mateix vaixell viatjava el tenor italià Tito Schipa, una de les figures de l'òpera de la primera meitat del segle XX, i que mentre navegaven, quan la travessia durava diversos dies, en més d'una ocasió li la van cantar als passatgers, acompanyant el mestre Padilla al piano. I per tal causa, gràcies a la difusió que Schipa li va donar a esta romança per tota Europa, se va fer molt popular. Entrant ja a l'estiu, apleguen els festivals musicals i d'espectacles variats, i en algun d'ells la sarsuela està adquirint un protagonisme del que no gaudia temps darrere. Com per exemple el programa Zarzuela Estudio Internacional de Sant Vicent del Raspeig, ciutat pegada a Alacant Capital. La primera edició se va portar a terme fa 2 anys. L'èxit va ser tal que a 2025 se va celebrar la segona edició i enguany ja està anunciada la tercera. És més, el pla d'admissió per als cantants que opten a participar s'ha tancat esta mateixa setmana.

Carlos Álvarez i Vicenç Esteve en el duet de Joaquín i Ricardo, els dos pretendients d'ascensió de la del Manojo de Rosas. Esta obra del mestre Sorozábal serà representada a Sant Vicent del Raspeig per als alumnes participants en la tercera edició de la Zarzuela Estudio Internacional programada entre el 27 de juliol i el 1 d'agost. Però esta edició d'enguany presenta una novetat molt destacada. Seran dos les zarzueles a representar, ja que també s'ha programat Gigantes i Cabezudos. Les actuacions són en un auditori a l'aire lliure dins d'un parc públic de Sant Vicent i l'any passat se va representar La Leyenda del Beso. I puc dir-vos que no sent una sarsuela del repertori habitual, molta gent va tindre que seguir la representació de peu. És dir, l'èxit de públic va ser absolut i això que aquell dia, després de moltes setmanes ausent, va aparèixer la pluja, retrasant-se unes 2 hores l'inici de la funció. També hi ha que dir que l'accés és gratuït i això és un incentiu a tindre en compte.

Dolores Pérez en gravació dirigida per Daniel Montorio, encapçalant el cor de verdureres del mercat de Saragossa de Gigantes i Cabezudos, la sarsuela del mestre Caballero que se representarà a Sant Vicent del Raspeig per als cantants que participin en l'estudi Sarsuela Internacional. Activitat que consisteix en una concentració dels cantants seleccionats que, a banda de rebre classes d'interpretació tant vocal com escènica, assajaran les sarsueles, la del Manojo de Rosas i Gigantes i Cabezudos. Tota una novetat, perquè normalment en aquest tipus d'activitats se prepara una obra solament. Ara bé, no se representaran el mateix dia. Seran dues sessions cara al públic, els dies 31 de juliol, la del Manojo de Rosas, i 1 d'agost, Gigantes i Cabezudos. I ben pegadeta a Sant Vicent està la capital, Alacant, que ja està vivint la festa de Fogueres de Sant Joan. El mestre alacantí, José Garberí, va composar dos sarsueles dedicades a esta festa de la seva terra que s'han representat molt poc, això és la veritat. El Foguerer d'Honor i Almas de Fuego. En esta última, un mestre foguerer s'enamora del ninot d'una jove que ell mateix ha construït, d'ell el títol de l'obra, Almes de Foc. Escoltem la banera, interpretada per la penya lírica a la cantina, que va dirigir el mestre Garberí durant més de 30 anys.

La peña lírica a la cantina en la habanera de la zarzuela del mestre Garberí, Almas de Fuego, una obra dedicada a la festa de les Fogueres de Sant Joan. I amb l'himne de les Fogueres, interpretat per la banda municipal d'Alacant i la coral tabaquera, meneix del racó per este cap de setmana. El dissabte que ve tornaré a entrar, si tot va bé, que aguarde que sí. Cuide-vos.

possibles o compostes. Algunes continuen vives, les altres ja nasqueren mortes. És un camí minat de reptes, la vida és un castell de cartes. Nosaltres som els arquitectes. Tu sempre estàs per connectar-me quan em desconnecte. Moltes portes tancades i poques obertes. Dir-te que no puc viure sense els teus defectes, que vull estar al teu costat quan et despertes.

0: pensar. La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Ràdio Pel. Que vales la consciència de no ser res si no ser pobre.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: mi, com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com no

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
2: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.